0: Escoitas Cuac FM.
1: La fortuna és no mentir-me quan em dius que tinc a prop, quan em llepes les ferides i m'ensenyes el que sóc.
2: A fortuna è terte perto, se preciso da tua man, bañarme nunha bañeira e sentir que estou no mar.
1: Hi ha un tresor que tothom busca, fet de llaboretes d'or, però els records són fets de fusta.